ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: la temporada passada al Ja Tardes?
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost, tornem de 5 a 9. A RAC 107.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
4: Però estic a punt de despeiar.
5: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Omple Ronald.

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
3: Som la teva música.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: M'agrada la frase de no és tequila, és festuc, com si algú pogués confondre el tequila amb el festuc, no? Hosti, tu. Marcos, no para de créixer, eh?
1: Un xarro!
0: Ahir va actuar al Camp Nou en el primer partit de la temporada del Barça, en el trofeu Joan Gamper, així que ole per Marcos amb K, que, com et dic, no fa més que créixer, i una de les grans cites que tindrà en breus Marcos és la Mercè de RAC 105, eh? Apunteu la data, 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, no t'ho pots perdre. Les 8 del matí, salutacions de part de l'Héctor Huguet, nova jornada de dijous. Estem aquí al Matina d'Estiu acompanyant-te com cada dia fins les 12. Doncs vinga, bona música que tindrem en els propers minuts, com sempre. Alegria, il·lusió, la pregunta del dia encara no la desvetllaré.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I ja t'aviso que avui, ep, tenim premi. Sí, sí, sí, sí. Ai, com ens agraden els dijous, eh?
3: Sí.
0: Regalarem cosetes. Si heu estat escoltant el programa les últimes setmanes, més o menys ja sabeu per on van els trets i què és el que regalem avui. Està molt xulo, és un pack familiar que d'aquí una estona, com et dic, desvetllarem. Val? Així que vinga, benvinguts i benvingudes al Matina d'Estiu. I com et dic, ara... Uepa! M'està fent una cosa més rara el ratolí avui. És que hi ha vegades que dic, mira, explica-ho, perquè la

veu que et calles i jo dic, és que estic aquí lluitant internament amb el ratolí. Ja està, en principi tot solucionat. Va, ara sí, va, bon rotllet, família, benvinguts i benvingudes al... Anava a dir el ritme de la nit, no. El matina d'estiu, recordo, tota la trupe, el Ernest Codina i tot el seu equip comencen nova temporada el dia 31 d'agost. Ja no queda tant, eh? Queden exactament, comptant avui, doncs, 7 dies del matina d'estiu. Així que va, posa't còmode, que arriba per aquí Pitbull, Neyo, per alegrar-te una mica aquest matí de dijous amb el seu Give Me Everything. Bon dia, va. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: La teva música.
1: RAC 105. Avui, a dia, el paraguaià per només 1,29 la safata de 750 grams. De debò, molt bé. Dia.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus que tinc patades de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: fa, eh? Sempre fa el mateix, curiosament, però sempre li surt molt bé. Ugel, la nova es diu Jamaican Bam Bam, agafant, doncs mira, l'original i posant-li una mica més de base, i dius, home, és molt fàcil fer això. Doncs mira, doncs fes-ho tu, perquè la veritat, ho fa cada estiu i cada estiu la clava, tu. Ara recordo el Marianela, no? Doncs ara ho ha fet amb aquesta Jamaican Bam Bam, una de les grans sensacions, sens dubte, d'aquest estiu, i te la proposem en una nova jornada estiuenca, jornada de dijous. Bon dia, va, que mica en mica la gent es va connectant, va.
1: No.
0: Ànims, alegria, il·lusió, i recordo que avui regalem coses, sí? Vinga, va, t'explico. Ai, que he perdut. Ja ho he perdut. Aquí ho tinc. Vinga. No, bàsicament per explicar-t'ho bé, perquè ja no recordo les coses que té l'Aquàrium de Barcelona. Sí, regalem 4 entrades, d'acord? 4 entrades per l'Aquàrium de Barcelona amb moltíssimes novetats, i simplement el que has de fer és enviar-me un missatge.
2: 608-71-7141.
0: I avui farem un programa didàctic. L'any passat ja ho vam fer i va molt a força perquè vam aprendre moltíssimes coses. Bàsicament m'has de dir una curiositat de qualsevol animal. Home, i com més te la curris, doncs millor. D'aquelles que la gent no sàpiga. Per exemple, no sé si sabies que les cabres tenen pupil·les rectangulars. És bèstia, eh? Les seves pupil·les no són rodones, són rectangulars, i així els permet tenir un camp de visió com horitzontal, enorme, per detectar depredadors. Una altra, per exemple, doncs vinga, te'n fico una altra. Els dofins, i aquesta és bèstia, eh? Tenen noms propis. No, no, tal qual, eh?
3: Amor!
0: És a dir, segons llegeixo, eh? T'explico, cada individu és com que desenvolupa un xiulet característic que funciona com a una mena de nom propi. Doncs ja saps, digue'm alguna curiositat animal i entraràs en aquest sorteig per rebre 4 entradetes per l'Aquàrium de Barcelona.
2: 608-71-7141.
0: Qui diu que la ràdio musical no és didàctica? Va, entre tots, aprendrem cosetes avui. I jo, mentrestant, et poso un clàssic d'aquests que a mi m'agraden, del ritme de la nit. Alexandra Stan, preparada amb el seu Mr. Saxo Beat. Abans, tot el contrari, una d'aquestes ben tendres, els Oques Grasses, Rita Pallés i la gent que estimo. Bon dia. Porto amb mi.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: dels anys més intensos, sens dubte, de Taylor Swift. No tant per la música, que també, sinó per tot el seu casament i tot el que s'ha parlat. La seva relació amb Travis Kelce. Això es diu Opa Light.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: I sempre cap a aquesta hora, apropant-nos a dos quarts, arriba l'Abel Caral. Què tal, Abel?
2: Hola, bé.
0: Com estem?
2: Distret, perquè passen cosetes.
0: Sí?
2: Es va animant, la setmana es va animant meteorològicament parlant.
0: Ah, sí? Ah, i a tu t'agrada? Quan passen coses
2: home,
0: al cel...
2: Sí.
0: A tu t'agrada, molt bé. Doncs explica'ns.
2: Doncs mira, d'entrada, que fa molta calor, hem tingut molta calor encara aquesta nit passada i ara mateix hi ha molta humitat, hi ha un cel molt gris, molt carregat en moltes comarques, però tenim poques precipitacions. Sí que hi ha alguns sectors de la costa central o del prelitoral de les comarques de Barcelona que s'escapen quatre gotes molt fines i tenim un ruixat aquí davant del port de Barcelona, un també enfront de la desembocadura del riu Besòs, per tant, aquí damunt del mar, enfront del barcelonès, i alguns ruixats poden afectar sectors de la costa central al matí i també... Ai, perdona, eh?
0: Uepa, cap problema.
2: Ha vingut una mica de... Tosseta, eh?
0: Jo estic igual, eh? Sempre sí, estic parlant i va, i haig de beure aigua.
2: T'he sentit abans que estossegaves. Doncs això, i també al llarg de matí un ruixat el podem tenir cap a poc important, cap al camp de Tarragona. I atenció a la tarda, perquè s'anima, eh? Al llarg de la tarda aniran apareixent ruixats, tempestes, de manera irregular. Primer, comarques de Tarragona, Catalunya central, i més tard, a més avançar la tarda cap al vespre, a la costa i al prelitoral central, i atenció, cap al vespre, que en comarques com el Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat, hi pot haver unes tempestes fortes al vespre.
0: Avui, eh?
2: Avui mateix.
0: Val.
2: Després, aquests xàfecs més i ja no tan intensos aniran arribant també a les comarques de Girona. I cap al final del dia anirà marxant això, però aniran arribant tempestes des de l'Aragó, en aquest cas cap a les comarques de Lleida.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per tant, cap a Ponent, sembla que hi arribaran les pluges cap al final del dia. I algunes poden ser fortes. Mira, un altre cop em ve la tosseta, eh? No tinc aigua.
0: Quan has de tossir, jo et poso això.
2: Exacte.
0: I ho dissimulem, eh?
2: Ho dissimulem. I llavors això, les temperatures avui baixen. A l'interior, a la costa no ho notarem. A l'interior ho notarem, però encara farà molta calor. 32, 35 graus, 36, 37 encara a Ponent o a la Vall de l'Ebre, on ahir es va arribar als 40, 41 graus. A Vilanova de Segrià, 41,6, una animalada.
0: Un dia més.
2: A Puigcerdà, 34 graus de màxima. Aquí es notarà avui el descens i es notarà més de cara a demà. Després de les tempestes de la propera nit i matinada, que afectaran molts sectors del centre i nord de Catalunya, demà sí que notarem de manera més evident i general, també a la costa, que baixen les temperatures, i a veure si dormim millor, perquè la nit passada, al centre de Barcelona, 28,4 de mínima.
0: No, mira, t'haig de dir una cosa, eh? Aquesta nit és de les primeres nits que he dit, Héctor, no et posis l'aire condicionat, sí. Avui he dit, va, prou, perquè
2: què,
0: encara agafaré alguna cosa. I he pogut dormir?
2: Sí?
0: Avui sí?
2: Doncs mira que ha sigut de les nits més càlides,
0: sí? Doncs mira,
2: i amb
0: no
2: més
0: sé.
2: Humitat.
0: Ostres.
2: I per tant molta xafogó. Al centre de Badalona 27,9, a Mataró 26,8 de mínima. No sé, això a vegades és qüestió del
0: sí,
2: metabolisme
0: sí.
2: De
0: també et dic que ahir estava molt cansat.
2: Ai,
0: que
2: llavors,
0: és possible que
2: tingués... Planxat, tot i la calor, no?
0: Alguna cosa a veure. Abel, estem fent la pregunta sí. Del dia avui. Estem a més, perquè s'acabi de connectar, regalant entrades per l'Aquarium.
3: 608-71-7141.
0: I estem fent un programa molt didàctic. M'has d'explicar alguna curiositat del món animal, de l'animal que vulguis.
2: Doncs mira, et parlaré de la Salmi Life, que és...
0: Què?
2: Es deia així, una gateta de la meva mare, que va morir ara fa uns dies.
0: Amb, oh, pobreta.
2: Sí, amb 17 o 18 anys, una abraçada per la meva mare, que està afectada, i un record de la Salvi Life, que es deia així perquè la meva mare ja li va salvar la vida quan va néixer. Li va posar aquest nom, Salvi Life.
0: Salvi Life, perquè la va
2: salvar la vida al néixer.
0: Hosti, que bo.
2: I després, doncs, ha durat fins als 17 o 18 anys, i tenia una curiositat, que és que quan bevia aigua, amb el seu recipient d'aigua...
0: Sí.
2: No bevia, o no sempre bevia allò amb la llengüeta, allò que fan els gatets d'anar agafant aigua amb la llengüeta, sí. Sinó que amb la pota dreta...
0: Què?
2: Agafava... Us heu d'imaginar, la gateta amb la pota dreta anava agafant l'aigua com fet... Saps com quan tu vas a una font i
0: sí.
2: Agafes l'aigua amb les mans? Doncs amb una sola pota anava agafant l'aigua i se n'anava ficant a la boca.
0: Però,
2: i a vegades... Sí, sí, sí, fortíssim. Jo no ho he vist acabar.
0: Jo tampoc. Però ni en animals, ni en gats, ni en gossos, ni...
2: No. I a vegades fins i tot agafava aigua i es rentava la cara així.
0: Què?
2: Sí, que sí, que agafava aigüeta amb la pota i es rentava la cara.
0: No,
2: jo trobo
0: bé.
2: Molt curiós. Doncs, i
0: en pau descansi...
2: Agat intel·ligent, en pau descansi al cel dels gats.
0: Com es deia, m'has dit?
2: Salvi Life.
0: Salvi Life. Doncs mira, Salvi Life, en pau descansi.
2: Això mateix.
0: Abel, d'aquí una horeta repassem noves temperatures i ja saps, digue'm quina és la teva curiositat. No cal que sigui una experiència pròpia i familiar.
3: 608-71-7141.
0: Sinó curiositats com la que he dit fa una estona, no? Te l'has perdut, crec.
2: A veure?
0: Les cabres
2: sí?
0: Tenen pupil·les rectangulars, tio.
2: Què dius ara?
0: Sí, així veuen com en panoràmica. És bèstia,
2: ah,
0: sí? Eh?
2: Sí, sí, ja hi fixaré.
0: Vinga.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I ja que avui parlem d'animals, et deixo amb la nova cançó, novetat, Rack 105, un grup femení, Cat Sai, i això que es diu Animal. Animal.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ja està aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: parell d'anyets que sabem que és un dels grans talents del panorama actual, Teddy Swims. El Lose Control, el Bad Dreams, el The Door, i ara torna a la càrrega a l'americà amb això que es diu Mr. Know-it-all, aquella persona que ho sap tot. En coneixem uns quants, no, d'aquest?
1: Sí.
0: Mira, jo crec que quan acabi aquest programa avui, que és un programa didàctic el que estem fent, segurament sereu cunyats, cunyades oficials i amb diploma i tot, perquè estem regalant entrades per l'Aquàrium. I és que amb aquesta calorada ja et dic que només ve de gust buscar un pla ben fresquet. I anar a l'Aquàrium sempre és sinònim d'èxit, submergir-te en un món fascinant, sense sortir de la ciutat, descobrint taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família. Què has de fer? Doncs mira, molt fàcil, m'has d'enviar un missatget.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Explicant-me curiositats del món animal, de l'espècie que tu vulguis. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs una curiositat dels pingüins. Sabeu que proposen matrimoni a la seva parella arreglant-li una pedra bonica que troben llisa a la femella com a part del festeig per formar parella?
0: Preciós.
3: Doncs vinga, a veure si em toquen les entrades. Gràcies.
4: Ai, Déu meu.
0: Hem d'aprendre dels pingüins, eh? Hem d'aprendre dels pingüins. És com el seu anell, no? Una pedra. Aviam, què ens diu per aquí? 608-7171-41.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Hola.
5: Doncs una cosa que em sembla curiosa és que els conillets, que són tan suaus i amb aquest pèl tan gustós de tocar,
0: sí,
5: quan neixen no tenen ni un pèl.
0: Què
5: són
0: dius?
5: Tots paladets.
0: Ah, sí?
5: Tots neixen com a roses.
0: Ostres.
5: De color rosa, amb la pell rosa, sense ni un sol pèl.
0: Ah, mira.
5: Una miqueta lletjos.
0: Ai, no, home, no. Doncs mira, una cosa més que sabem. I ara que parles dels conills, dius que quan neixen no tenen pèl, és curiós perquè aquesta oient parla d'una cosa similar, però al revés. Hola, bon dia.
6: Bon dia, Héctor. Doncs aquí va la nostra curiositat. Els dofins són mamífers i tots els mamífers tenen pèl, menys ells. Tothom creu això. Però no, ells neixen amb tres o quatre, uns quants pèls a la barbeta que perden de seguida. Però són mamífers igual que nosaltres i tenen pèl igual que nosaltres. És supercuriós. Ens ho van explicar fa molt de temps al tot a Barcelona. Ens encantaria entrar al sorteig i ens podries posar alguna cançoneta del Miqui Núñez, que som de Terrassa i ens encanta.
0: Home,
6: que passeu bon dia.
0: Oi tant! Doncs mira, uns que neixen sense pèl i els hi surt, i els altres dius que els dofins neixen amb quatre pèls a la barbeta, eh? Que bo, tu! Com el Lamine Yamal, ara, que té quatre pèls al bigoti. Per haver guanyat el Mundial, no era com la seva aposta. Doncs vinga, demanes cançó de Miqui Núñez. Dius que ets agarenca de Terrassa. Doncs vinga, aquesta per tu.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.
3: Cícero 8 7 1 7 1 4 1.

0: Es diu la nova cançó, el nou projecte de Maria Jaume, Raxen 5, Festa i Drama. Una cançó que, sens dubte, sonarà a la Mercè, una altra de les artistes convidades per Raxen 5, el 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina. Quin toc tan personal que té Maria Jaume, no només per l'accent mallorquí, que és inqüestionable, sinó també per la seva música, sempre apostant com per una electrònica molt, molt fineta. Ens agrada, oi tant? 608-717-141.
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Per rebre aquestes quatre entrades per l'Aquàrium, m'has d'explicar una curiositat animal, així ben curiosa, de l'animal que tu vulguis, l'espècie que a tu t'interessi. Bon dia.
2: Bon dia, Raxen 5. Hola. Doncs mira, jo la curiositat que més em va sobtar,
0: sí,
2: ho vaig veure un cop en uns dibuixos animats del Super 3, és que hi ha uns peixos que mengen insectes.
0: Què?
2: Es foten una mica, treuen el cap una mica de l'aigua i escupen aigua cap amunt on hi ha els insectes fotuts als arbres.
0: Què?
2: Els tiren a l'aigua i se'ls foten.
0: Què?
2: Em va deixar de pedra, tu.
0: Hosti,
2: vinga,
0: tu,
2: a veure si hi ha sort.
0: Vinga, doncs així m'he quedat jo també. De pedra. Mare meva. Sí. Uns peixos surten, escupen a l'aire, enganxen el mosquit cau a l'aigua i després se'l jalen. Mare meva, molt bé, molt bé. Vinga, va, què més ens expliqueu? 608-717-141, curiositats. Ens diuen, hola, bon dia, sóc l'Anna. I avui us explicaré una curiositat molt sorprenent. Els pops tenen 3 cors. Sí, sí, aquesta la sabia. I 9 cervells. Increïble, eh? Tenen un cervell principal i una gran part de les neurones estan distribuïdes pels seus 8 braços, cosa que els permet fer moviments molt complexos. I, a més, la seva sang és blava. Que tingueu un molt bon dia. Doncs sí, sí. Jo crec que són extraterrestres i algú els va posar aquí en el seu dia i no tenen res a veure amb ningú. Hola!
3: Bon dia, matiners de RAC 105.
0: Hola.
3: Doncs mira, una cosa que sé d'uns animals...
0: Sí.
3: És la taràntula, que després d'haver estat fecundada pel mascle...
0: Sí.
3: Doncs llavors la taràntula se'l menja el mascle.
0: Què?
3: I, ah, bueno, sí? És curiós.
0: Hosti.
3: I, bueno, a veure si em toca les entrades i tinc sort... i puc anar al Marec Magnum. Moltes gràcies, bon dia.
0: Hola, ella és fecundada, vinga. I el mascle...
3: Bon dia, Raxen 5, gràcies per ser-hi sempre, fins i tot a les vacances.
0: Merci.
3: Felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
3: Doncs bé, una cosa que sé sobre uns animals,
0: sí,
3: és dels pingüins, que resulta que són els més fidels que et pots imaginar d'animals, i més inclús que els humans.
0: Home,
3: perquè
0: no és difícil.
3: Quan s'hi separen,
0: sí,
3: segons l'estació de l'any, quan es tornen a retrobar, sempre van a buscar la mateixa parella. Tota la vida tenen la mateixa parella. O sigui, són superfidels. I, bueno, res, a veure si tinc sort i m'emporto les entradetes.
0: Vinga.
3: Que li farien molta il·lusió a les meves nebodes petites.
0: Vale.
3: Moltes gràcies.
0: Ai,
3: bon dia.
0: Quan hem d'aprendre, dels pingüins, tu. Doncs vinga, ara que parlem d'així de romanticisme, us deixo amb Bruno Mars per arribar a les 9. Risky Toll.
4: Hey guys, this is Bruno Mars.
5: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: I'd risk it all.
5: RAC 105. La teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara a Lidl, salses per pasta. 4 formatges o carbonara amb bacó per 1,99. I amb Lidl Plus, pesto de festuc i alfàbrega la segona unitat al 50%. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
3: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un 10 de Loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Verisure.

0: Els dies passen, passa la vida, diuen, però sempre amb un somriure. Has vist que maco els Catarres? Oh,
1: tots els dies que vindran.
0: Vinga, la nova cançó dels Catarres per començar nova hora aquest diumenge sense drama. Avui no és diumenge, avui és dijous, però de drama cap ni un, Fora drama! Benvinguts, benvingudes a RAC 105. Salutacions de part de l'Electroguet, com cada dia i fins al 31 d'agost, que recordo que ja en breus torna tot l'equip del Matina Codina. Tenim ganes i de que ens expliquin què tal els hi han anat les vacancetes, Pel que tinc entès, han desconnectat força i em diuen que tornaran amb moltes ganes. Apunta't la data, 31 d'agost. No queda tant, 11 dies mal comptats. Nosaltres, doncs el que estem fent ara és aixecar una mica el personal amb bona música, amb bons èxits i també amb una pregunta del dia, ja que regalem entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona.
2: 608-71-7141.
0: I avui estem fent un programa 100% didàctic. Estem aprenent moltes coses perquè us demano que em digueu alguna curiositat d'algun animal. Per exemple, què ens dieu?
3: Bon dia, sóc el Damián i la meva curiositat és que les estrelles de mar no tenen ni sang ni cervell. I si perden els braços, es poden regenerar.
0: Toma ja! Hosti, que bo! Adéu-siau!
4: Hola, bon dia, RAC105. Hola! Soc la Rosana, de Terrassa, i us escric per dir-vos una curiositat sobre els flamencs. Els flamencs, quan neixen, són de color gris, i amb el menjar, i a mesura que van creixent, es tornen de color rosa.
0: Ostres!
4: Que tingueu un bon dia i moltes gràcies!
0: Merci, bonica! Ells van canviant, Aviam què diuen per aquí. Els falciots sempre estan volant, inclús quan dormen. Què dius? Hosti, tu. Només s'aturen per criar. I a més afegeix, aquí solen arribar de l'Àfrica cap al març avançat i se'n van cap a inicis d'agost. Malgrat estiguin molt poc temps aquí, podríem considerar que són de casa nostra, que són catalans perquè neixen tots aquí. Ostres, que bèstia, els falciots, tu. Vinga, una més.
5: Què tal? La curiositat que us vull explicar és que els escurçons, o sigui, les víbores...
0: Com unes serps, no?
5: Neixen directament vius, sense la closca de l'ou.
0: Ostres!
5: Gràcies!
0: Gràcies! Adéu. Clar, li he preguntat i he vist fotografies i és com un reptil, com una serp. I diu que totes neixen a mou, menys aquesta. Mira, és curiós. Doncs va, ja saps, digue'ns curiositats.
2: 608-71-714.
0: Del món animal. Mentrestant et deixo amb un clàssic. No hi ha, algú que m'ha dit avui... Últimament estàs molt al ritme de la nit pel matí. Una mica, va, gala.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so RAC.

0: No sé quina és la cançó de l'estiu aquest any, almenys a nivell internacional, potser el Dai Dai, però dubto molt que hagi tingut tant èxit com va tenir aquest Golden l'any passat. Va ser una bestiesa, les Hantrix presentant-se al món amb aquesta cançonassa que va sonar i encara ho fa, de fet, aquí a RAC 105, al Matina d'Estiu. Vinga, tornem a obrir el WhatsApp.
1: 608-71-7141.
0: En joc aquestes entradetes per l'Aquàrium de Barcelona, sempre i quan m'expliquis alguna curiositat força interessant del món animal. Ens diuen per aquí, bon dia, sóc l'Albert de Banyoles. Diumenge vaig veure un documental i vaig flipar. Resulta que les morenes tenen una segona mandíbula dins la gola. I afegeix, jo aquí barallant-me amb una sola boca per no fer un desastre. I elles van equipades amb dues. Felicitats pel programa. Doncs vinga, una cosa més que sabem. Merci, maco. 608-7-7-4-1.
2: Bon dia.
0: Hola.
2: Sabíeu que l'os i també el gos...
0: El gos, també.
2: ...tenen un os dins el penis?
0: Què?
2: Com si fos una pròtesi?
0: Hosti, tu.
2: Gràcies, bon dia. A veure si entrem al sorteig.
0: Vinga, bon dia, maco. Hola.
3: Hola, hola. Hi ha un peix de reies taronges i blaves brillants que sí. podem veure fent snorkel a qualsevol cala de la nostra estimada Costa Brava.
0: Ah, aquí, vale.
3: No és una dada curiosa, són tres. El fadrí, en castellà, sembla que tingui nom propi, es diu Freddy. Són hermafrodites i la femella es pot convertir en mascle si falta el mascle dominant.
0: Wow.
3: I una altra bastant graciosa, per dormir s'estiren a la sorra i s'enterren, com si es volguessin acotxar. En realitat, és per protegir-se dels depredadors.
0: Ostres, que bo, tu. Allà, vinga, becaïneta, a dins la sorra. Hola!
4: Bon dia. Sabíeu que els pops tenen tres cors i que quan era un d'ells deixa de bategar?
0: Què dius? Sí.
4: És per això que els veiem caminant pel fons marí, perquè nedar els resulta molt més difícil
0: ja.
4: I ja es cansen més. Bueno, a veure si tenim sort.
0: Vinga.
4: Moltes gràcies.
0: Home, sabia allò dels tres cors, però no sabia això que dius que caminen perquè nedar els hi costa molt. I que si neden, un d'aquests tres cors dius que s'atura, no? Que descansa una mica. Hosti, que interessant. Hola.
5: Hola, sóc la Sabina i la meva curiositat és sobre les llúdrigues que es donen de les mans per dormir perquè la corrent no se les porti. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Gràcies a tu, bonica. Doncs vinga, seguim endavant. Ja saps, si vols entrar en aquest sorteig de les entrades per l'Aquàrium...
1: 608-71-7141.
0: Explica'm alguna curiositat interessant del món animal. Mira, curiositat, tenim una superestrella a casa absolutament brutal. Es diu Aitana.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Vas a l'aeroport?
14: Sí, correcte, sí.
15: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
13: Matina d'estiu.
15: Amb Víctor Huguet.

0: Axwell, Ingrosso, Steve Angelo, la Swedish House Mafia diuen que no et preocupis, don't you worry, que ja tenim per aquí la Bel Caral, per favor.
1: Com estem?
0: Aquesta no te l'esperaves, eh?
1: Estava... No m'esperava.
0: No. Vinga, doncs, don't you worry, child, una mica de canya per animar-nos aquest matí. I ara, per la gent que es pregunti, home, avui què? Platgeta, no platgeta? Com estan les temperatures? Doncs vinga, Veolia, ja ens ho expliques.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Aviam, a veure...
1: A veure, hi ha molts núvols.
0: Vaja.
1: Val? Passa que les platges són allà. Vull dir, a mi fa gràcia quan la gent diu, podré anar a la platja? Dic, home, dic, no ho sé, de la teva agenda no la conec, i en tot cas les platges, tot i que algunes estan en retrocés pels temporals i pel canvi climàtic, platges en tenim.
0: Anar-hi pots anar.
1: Exacte. I fins i tot pot ser la mar agradable banyar-se o fer un passeig amb aquest cel tapadet. Quatre gotes que cauen en alguns punts, per exemple, de la ciutat de Barcelona, altres sectors de la costa, del prelitoral, poca cosa, eh? Ara veia que s'escapava alguna coseta també cap a la Garrotxa. És a la tarda que s'han animant. Baixen les temperatures? No ho notem encara, perquè de fet la nit ha sigut molt pesada, amb molta humitat, i en molts casos molt insuportable. Al centre de Barcelona, temperatures que no han baixat dels 28-29 graus, 28 de mínima pràcticament a Badalona, 26 i escaig a Mataró. Per tant, a la costa, sobretot, la nit molt pesada, però també en zones més interiors. I notarem que baixen les temperatures de dia a l'interior de Catalunya, no pas a la costa, tot i que amb tants núvols també poden recolar una miqueta, però en tot cas de calor continuarà fent. Però ja no arribarem als 40 graus, que vam arribar dilluns, i vam arribar dimarts, i vam arribar ahir. De fet, ahir, 41,6 a Vilanova de Segrià.
0: Ja n'hi ha prou,
1: ja
0: eh?
1: Ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou de tant 40,
1: prou.
0: Tu.
1: Ja n'hi ha prou.
0: No, és que hi ha gent que em diu, a veure, és que, clar, és que fa calor perquè és estiu.
1: Sí, sí, clar, clar, sé, però hem arribat 20 dies als 40 graus al punt o altre a Catalunya, quan fins fa uns anys el normal era arribar-hi 2-3 dies, hi havia anys que no s'arribava cap dia als 40. Doncs aquest any en portem 20.
0: 20 dies, eh?
1: D'acord? És el rècord.
0: Increïble.
1: I aquestes nits tòrrides, inaguantables. Doncs això s'acaba. Avui hi ha menys calor i aquest descens serà més clar demà i el cap de setmana. Avui, el que deia, ara al matí poden caure quatre gotetes, algun ruixat poc important, sobretot en sectors de la costa, del prelitoral, del centre i sud de Catalunya, sobretot. Però a la tarda la cosa s'ha d'anar animant. Primer, comarques de Tarragona, aniran apareixent ruixats i tempestes, també cap a la Catalunya central, i allà de la tarda i al vespre aniran arribant a la resta de comarques de Barcelona i a les comarques de Girona. Compte, aquest vespre, que el que és barcelonès, Maresme, Vallès, Baix Llobregat, hi pot haver el Garraf, fins i tot el Penedès, hi pot haver algunes tempestes una mica fortes,
0: val,
1: que cap al final del dia ja aniran marxant.
0: És com que m'estàs dient com que va de sud cap a nord,
1: de
0: no?
1: Sud cap a nord,
0: i que a Barcelona es queden per la tarda una
1: exacte,
0: estona, no?
1: Cap al vespre. Cap a les comarques de Lleida serà ja cap al final del dia, a partir de les 10-11 de nit, que entraran tempestes des de l'Aragó, que poden ser fortes, aniran ràpides, però poden ser fortes i amb algunes ventades fortes aquesta nit i matinada. I això, al llarg de la nit i de matinada de divendres, aniran afectant el centre i nord del país. Demà, a primeres hores, ja hauran marxat. I darrere d'aquestes pluges que s'inicien avui, doncs això, un descens de temperatures que demà serà més clar, més evident. Ja dormirem una mica millor aquesta nit. I demà notarem que fa menys calor i dissabte encara menys. Per tant, un respir, perquè
0: n'hi
1: ha prou,
0: tu. Doncs sí, rei. I última pregunta, sí, molt ràpida. Cap de setmana, m'has parlat una mica de demà. Cap
1: sí.
0: De setmana, què?
1: Mira, cap de setmana, que dèiem, menys calor, m'ha agradat aquest què. Aviam, torna-hi.
3: Què.
1: Fem a casa el fem servir molt, aquest què. Doncs mira, dissabte, alguns ruixats al matí, comarques de Barcelona i Tarragona, després aniran a menys. A la tarda pot haver algun xàfec a l'interior. Diumenge sembla que aguanta bastant, potser a la tarda algun xàfec al Pirineu. No acaba d'estar clar, perquè semblava que havia de ploure més aquesta setmana, ara sembla que menys. Inestabilitat que pot anar variant la previsió, però no serà ni de bon tros un cap de setmana passat per aigua.
0: Perfecte.
1: Les platges continuaran al lloc per anar-hi, faci sol o no.
0: Perfecte.
1: I això que dèiem també, doncs, menys calor, que ho agrairem, menys calor de dia i menys calor de nit.
0: Doncs moltes gràcies, Abel. N'estarem pendents i anirem actualitzant la informació.
1: Demà i a divendres ja podrem fer afina més el cap de setmana.
0: Perfecte. Merci, bonic.
1: A tu.
4: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Hi vagis a la platja o no hi vagis, amb plugeta o sense, aquí et deixo de fons amb els detalls. La més nova dels de Mataró es diu Era això.

0: prop.
1: REC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons a Andorra.
2: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
3: Exclusiva Espont, concessionari oficial Fiat a Granollers.
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
5: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
4: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Esclar, i que...
6: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
7: Raül, em bataven no parar d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
8: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
7: Bataven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
9: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: Per trobar bona música...
12: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
13: Tisse Locarti.
14: Mi penya del RAC 105.
15: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
16: Família de RAC 105.
17: Som els Catarres.
18: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
19: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
6: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
3: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
12: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
7: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
5: no cal creuar mig món.
2: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
8: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
13: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
4: A RAC 105.
19: Merci, besito.
16: RAC 105.
17: Sempre apostant per la música en català.
14: Posa't la crema.
1: Tu me das cremita, yo te doy cremita.
14: El ritme del matí a l'estiu.
1: Aprieta bien el tubo, que sale una festita.
15: Amb Víctor Huguet.
0: Et falta un bull, eh?

0: família, què us sembla aquesta, eh?
1: Oi, oi, oi. Brutal. Absolutament brutal.
0: Sí, és d'aquelles que segurament no recordaves. Connectes RAC 105, poses la ràdio i dius, ostres, com es deia aquesta? Doncs mira, dels The Wanted, dels irlandesos, la boy band britànica, que ho patava el 2012 amb el Chasing the Sun. Boníssima, va! I aquí seguim, família, repassant els vostres missatges, i és que avui regalem entradetes. Oh, yeah!
2: Oh, yeah!
0: Sí, sí, entrades per l'Aquàrium, i és que amb aquesta calor ve de gust anar a l'Aquàrium, eh? Un pla ben fresquet, a més podràs submergir-te en un món fascinant sense sortir de la ciutat. Amb taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passeja pel gran túnel submarí i deixa's sorprendre per les noves experiències immersives interactives del nou Aquàrium. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família. Quatre entrades, eh? Regalem, i a més, ojo que a l'Aquàrium de Barcelona pots viure aventures molt guais, com per exemple la ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Per més informació, aquariumbcn.com. I si vols entrades, doncs ja saps, el número és aquest.
2: 608-71-714.
0: I avui simplement ens has d'explicar una curiositat d'algun animal, el que tu vulguis. Per exemple, àudios, missatges, com aquest d'aquí. Aviam què ens dieu. Hola.
3: Hola, em dic Guifré.
0: Hola.
4: Hola, jo sóc la Inara.
0: Hola, Inara.
3: I us volem explicar una curiositat del nostre conill.
0: Aviam.
3: Que es diu Cotofluix.
0: Vale. Cotofluix, eh?
4: Doncs resulta que la Cotofluix...
0: Sí.
4: Hem descobert que quan està molt espantada es pixa i pica amb les potes de darrere a terra. I fa molt soroll.
3: I també es caga mentre...
0: Ai,
3: i també es caga.
0: Vale. Però molt bé. És a dir, que quan té por fa coses rares amb les potes, no? Bueno, també fem coses rares nosaltres, eh, quan tenim por. Sí, sí, sí. Hola!
5: Hola, bon dia.
0: Què tal?
5: Doncs jo us porto una curiositat, que potser hi ha gent que ho sap, però bueno, no és gaire habitual.
0: Aviam.
5: Bueno, us porto dues. Primera, que n'hi ha reptils,
0: sí,
5: que respiren per la pell.
0: Ostres!
5: Com és el cas de les granotes o de les... els joncs de mar, tots aquests poden respirar a través de la pell.
0: Que
5: increïble.
0: Fort.
5: I sí, després, sí, un altre, que els taurons no dormen. Per què no dormen? Doncs perquè no tenen vejiga natatòria,
0: sí,
5: que és el que fa flotar els peixos.
0: Ah,
5: i millor. Com que per respirar han d'obrir la boca per poder agafar l'oxigen per les brànquies,
0: sí,
5: clar, no poden dormir perquè si no s'ofegarien i no podríem respirar.
4: Sí, sí, sí.
5: Llavors no dormen. L'únic que té com a descans, diguem, és que alterna períodes de mig inactivitat i llavors la meitat del cervell es dorm i aquest és el seu descans.
0: Ostres,
5: oita tu.
0: Has vist?
5: El que són les coses del món animal. Doncs apa, aviam si tenim sort i ens toquen les entrades.
0: Vinga, aviam.
5: Bon dia a tothom, que ja comença a refrescar, diuen, allà, si és veritat.
0: Sí, sí, sí.
5: Adeu.
0: Una mica, una mica. Ja era hora, que refresqués una mica. Ens ho explicava fa no massa l'Abel Caral. Una més.
6: Hola, som la Carla i la Sabina una altra vegada.
0: Hola, què tal?
6: Tenim una curiositat per vosaltres.
0: Aviam, aviam.
6: Dels ossos polars.
0: Sí.
6: Sabíeu que els ossos polars en veritat són transparents, però per la neu es tornen blancs?
0: Ah,
6: es
0: sí.
6: Tornen blancs? Uau! Uau. Felicitats pel programa.
0: Elles mateixes diuen uau. Vinga.
6: Adéu.
0: Adéu, boniques. O sigui...
6: Volem guanyar.
0: Vale, m'apunto. Ok, o sigui que tenen els pèls transparents, no són blancs, i suposo que com hi ha neu al seu voltant, com a reflexa, no? Sembla que siguin blancs els ossos polars, però no ho són. Tenen els pèls transparents, has vist? Quines coses que aprenem a RAC 105, eh? I a més escoltem bona música. Banda Neon, Búhos i Mon DJ. El ventilador. El ventilador.

el 9 i el 10, cantaran això. La, la, la. Ha de ser un espectacle, eh? Serà increïble, tu. I no queda tant, recordo, més i mig, per l'adeu definitiu dels Oques. Que segurament no s'esperaven quan van començar. Vaja, segurament no, ja t'ho dic. De fet, ho ha reconegut en Montero. Que clar, quan tu comences a fer música i et diuen, mira, d'aquí uns anys, quan dieu adeu, quan digueu adeu, doncs mira, en total unes 200.000 persones ompliran l'Estadi Olímpic. Una autèntica bajanada. Va, està guai. 6 minuts per arribar a les 10 del matí. De seguida continuem repassant els vostres missatges. Avui que regalem entrades per l'Aquarium, però ara no repassaré... No repassaré en aquesta intervenció missatges perquè vull dedicar la intervenció a presentar-te una novetat a RAC 105. Des d'ahir ja s'ha incorporat a la teva música i crec que pot ser un dels grans fenòmens de l'última meitat del mes d'agost. Sona així, és música electrònica, ens arriba des de Noruega. Un so molt fresquet, amb un toc funky, un toc disco, de Bausa. Això es diu Magnetic.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

El senyal és que són les 10 i que comencem nova hora. Els Amics de les Arts, que han fugit una mica de la seva zona de confort, segurament, i els ha sortit molt bé de jugada, la veritat. Segurament t'estimo. Cançó 100% original i cançó, per suposat, que gaudirà tota la gent que vingui a la mar.

0: brutal, eh? La veritat que sí. Vinga, bon dia, família.
1: Hello.
0: Hola, hola.
1: Bon dia.
0: 10 del matí. Llevats, llevades o no? Espero que sí, perquè avui regalem coses. Regalem entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Un total de 4, d'acord? Per refrescar-te una miqueta.
2: Sí, sí, sí.
0: I descobrir taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium. Un pla fresc, emocionant, perfecte per gaudir en família i, a més, amb moltes novetats i aventures increïbles, com, per exemple, la ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Més informació, aquariumbcn.com. I si vols entrades, doncs de franc, suposo, no? Doncs has d'enviar-me un missatge, 608-71-741.
1: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: I la veritat que avui estem aprenent moltíssim. Jo m'ho estic passant de conya, perquè l'única cosa que demano, i tinc aquí molts missatges, són curiositats d'algun animal que altre, d'aquestes coses que no sapiguem, curioses, de l'espècie que tu vulguis. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Héctor. Soc en Joan, d'aquí del Comarca d'Osona.
0: Hola, Joan.
3: Mira, hi ha uns animalons que són molt empipadors.
0: Aviam.
3: Són les mosques.
0: Les mosques.
3: Però t'has fixat mai una mosca al cim de l'altra?
0: Sí.
3: Com fecunden?
0: Sí.
3: Inclús volen.
0: Ja.
3: Jo ho he vist, que volen, enganxades una a l'altra.
0: Sí, sí.
3: I després una altra cosa curiosa són les serps, que canvien la pell un cop a l'any. A vegades caminant trobes trossos de pell.
0: Com?
3: De serp. Vinga, adéu.
0: Aviam, no sé que canvien de pell, ho sabia, però tu trobes de tant en tant trossos de pell? De serp? Mira, aquí caminant m'he trobat... pot ser, no sé on vius, eh? És possible, jo ja et dic que a Barcelona ho tinc complicat. Bon dia!
4: Hola, Héctor, sóc el Llorenç.
0: Hola!
4: Saps que el ruïll d'un lleó es pot escoltar a 8 quilòmetres de distància?
0: Què? Mare meva, tu!
5: Ai, mare!
0: 8 quilòmetres? Ara estava pensant i és com de... Imagina't que hi ha un lleó i un rugit d'un lleó de Mataró pot ser escoltat des de Premià de Dalt, eh? És bèstia, si ho penses, eh? Ostres, aquesta fotografia em sona! Del WhatsApp, dic. Si us sona la veu, és que ens acaba d'escriure el Martí Oliver.

0: Peres, hola.
1: Bon dia, RAC 105.
0: Hola,
1: què passa, Huguet?
0: Què
1: passa?
0: Estàs? Aquí.
1: Us estic escoltant, tot i no treballar ja amb vosaltres.
0: Molt bé.
1: Escolta'm una cosa. Jo també tinc una curiositat i, evidentment, com a meteoròleg, ho escombro, porto cap al meu terreny.
0: Clar.
1: Jo m'he fixat que les vaques, quan ha de ploure,
0: sí.
1: Si us heu fixat mai en un ramat i estan ajagudes, sol ploure unes hores més tard. Pel que tinc entès, parlant amb alguns ramaders, és perquè mantenen el seu tros més sec perquè saben que després plourà i, per tant, quedarà tot moll.
0: Ostres,
1: sí, que
0: bo!
1: Quan veieu aquest ramat que està ajagut, que està descansant i estan força estona quietes,
0: sí.
1: Per algú serà, que pot canviar el temps.
0: Boníssima!
1: I no m'estranyaria que veiéssiu un ramat un dia d'aquests, perquè està canviant el temps, com deia la Bèlia.
0: Ja.
1: Va, una abraçada!
0: Una abraçada, bonic. És que el Martí Oliveres és de la família de RAC 105, tot i que no hi treballi, escoltant sempre el programa. Així m'agrada. Doncs mira, aquesta no la sabíem, eh? Les vaques que preveuen que plourà es seuen allà damunt la gespa perquè no es mulli i després, entenc, poder-se-la menjar. Doncs vinga, va, una més.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Som la Júlia i el Nil Bassi i avui volíem explicar-vos una curiositat sobre els pops.
0: Aviam.
2: Que els pops, depèn del territori on estiguin,
0: sí.
2: Canvien de color de pell perquè la gent, quan els vagi a veure o els vagi a pescar,
0: sí.
2: que no se'ls emportin.
0: Ja. Bèstia,
2: bueno,
0: eh?
2: Aquesta és la curiositat i després ens agradaria molt entrar al sorteig per les entrades de l'aquàrium.
0: Oh, i tant.
2: Perquè sí que és veritat que fa molta calor.
0: Sí.
2: I volia demanar només si podies posar-nos una cançó, la de Connexió Psíquica.
0: Molt bé.
2: Gràcies, adeu.
0: Adéu-siau. Doncs aquí tens la cançó que demana. Sí, el camuflatge del que parlaves, que a vegades ho normalitzem, però és una cosa absolutament increïble. Vinga, com demanes, Aitana, en breus per aquí per Barcelona. Connexió Psíquica, bon dia. Bon dia.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
7: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
6: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
7: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
6: Important, en un refugi climàtic natural.
7: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
8: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
9: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrarock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
10: Vas a l'aeroport?
11: Sí, correcte, sí.
12: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
10: Matina d'estiu.
12: Amb Víctor.

0: Avui el Buscarons ha vingut amb un somriure d'orella a orella.
1: I tant que sí, perquè per fi arriba el bon temps. Ara.
0: És que tu ets més de plugeta, eh?
1: Pluja no, però de 40 graus segur que
0: tu,
1: tampoc.
0: Tu ets team hivern. Tu i jo ho hem parlat algun cop. Jo sóc team estiu, tu ets equip hivern sempre, eh?
1: Jo vaig néixer al desembre, llavors potser alguna cosa hi té a veure.
0: Jo al gener. I jo sóc team estiu,
1: alguna cosa et va passar, tu.
0: Vinga, va, amb aquesta alegria i després de Joan Daus amb el Papi posa-la al disc, anem a la secció Remember del dia.
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Albert Buscarons, que sempre ve per parlar d'anys anteriors i repassar quines cançons sonaven aquell estiu. On viatgem aquest any?
1: Doncs al 2017.
0: Oh, mira!
1: Ja fa 9 anys que sonaven i es feien populars les cançons que us proposem de seguida, que segurament sonaven per la megafonia de Marineland allà al 2017.
0: Segurament.
1: Allà mentre la gent feia cua als tobogans. Bé, la primera és de Danny Ocean, segur que et sona el Me Reusó.
0: Sí que em sona, sí. Clar, podríem dir que el 2017 va ser l'inici del boom del reggaeton?
1: Per les cançons que tenim avui, jo diria que potser sí, eh? Van començar a ser les primeres que ocupaven xarxes internacionals i tot plegat, perquè també va passar amb la següent, que té una lletra, perquè ja es començava a parlar d'això. Oh, el reggaeton i les seves lletres,
0: clar,
1: sobretot.
0: Clar.
1: Becky G deia, a mi me gustan mayores. A mi me gustan
0: mayores. Ay, sí, de esos que llaman señores. Que haig de dir que aquesta per caber ara... I especialment això, és los besos que quiera darme. Saps el que et vull dir? Perquè hi ha molta gent de me gusta más grandes, tal, los besos. O sigui, la paraula és los besos.
1: No hi ha doble sentit ni hi ha res de res.
0: No,
1: Becky
0: no,
1: és
0: no.
1: Santa i pura com Maluma, que li agrada la cosa grupal, la cosa coral, i ho va demostrar amb Felices los Cuatro.
0: Ay, sí.
1: Y
0: si con otro pasas el rato, vamos a ser
3: feliz, vamos a ser feliz. Ai, madre.
0: Aviam, t'haig de dir que sí, que ho va patar fort aquesta cançó, però què vols que et digui? Prefereixo David Civera, eh? Els estius del 2000 poc, eh?
1: Ahir ho parlàvem, això, que ens vam quedar el 2002. Ja està, les cançons que han fet història a partir del 2003 ja no les recordem.
0: No és el mateix, eh? No. Potser és que som nosaltres que ens fem vells, eh? També t'ho dic. Que allò de dir...
1: Quan arriba una revella, les cançons que sonen són aquelles.
0: També tens raó.
1: I continua sent el Jo quiero bailar, i continua sent tot allò.
0: Ara!
1: Jo, Felices los Cuatro, no me l'acabo trobant en lloc ara mateix.
0: No, la veritat que no.
1: I menys encara la que arriba ara. És que tot segueix una mateixa línia. Avui és molt uniforme, ja us dic.
0: Aviam.
1: J Balvin, una cançó que més endavant va acabar tenint una versió en Beyoncé.
0: Què dius?
1: Sí, mi gente. Un, dos, tres, Lego!
0: Ostres, el mi gente, tu. Que ho va començar a patar J Balvin, sobretot amb aquesta cançó. Va treure després aquell àlbum El Colores, que era tot blanco, negro, amarillo, no sé què. I així començava amb Willy William. Amb Beyoncé, has dit?
1: Sí.
0: Va fer una versió?
1: Va passar.
0: No ho sabia, jo,
1: sí,
0: això.
1: Sí, l'hauríem d'haver buscat.
0: Sí.
1: Llàstima. Doncs marxem amb l'última, una cançó que també va tenir una versió internacional. Començo pel principi. Veus? És que l'hivern és tot millor, perquè aquesta és una cançó d'hivern. Es va publicar el Dia de Reis.
0: Aquesta cançó?
1: Aquesta cançó es va publicar un 6 de gener, però va arribar a l'estiu convertida en el boom que va ser. I va tenir després una versió amb Justin Bieber. Parlem del Despacito!
0: Home! Doncs aquesta, si em permets, la deixem una mica més llarga.
1: Doncs tu mateix.
0: Que ho va patar molt fort amb Daddy Yankee. Ai. Diuà! I Luis Fonsi.
4: Fonsi!
0: Es van arribar a fer estudis d'aquesta cançó, eh? De per què era tan... No?
1: Que es va arribar a fer ric, el Luis Fonsi.
0: Ja.
1: Molt ric, molt.
0: Gràcies, Buscarons.
1: Arreu.
0: Adéu-siau.

0: Cito.
1: Quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
2: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 euros de descompte.
1: Consulta les dates a marineland.es.
3: Hi, guys, I'm David Guetta.
4: Hey, this one's my name, by the way.
5: Hey, guys, I'm Trent Tonight. I only want you when
6: you're born. Escoltes tots els èxits de la música.
7: Aquest és el so RAC.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont, concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Han estat pràcticament dos anys o més, fins i tot, de gira mundial als Coldplay, que no paren, que són incansables. Però que, segons van explicar, segurament són els últims anys de la formació britànica de Chris Martin, eh? Potser treuen un disc més i tal, però... En fi, imagina't, eh? Els Oques omplint Lluís Companys. Si diuen adéu als Coldplay, jo crec que es cau el planeta sencer. Feels like I'm falling in love. N'estarem pendents de les noves notícies que ens arribin de la formació. Doncs va, seguim avançant. Obrim de nou el WhatsApp.
1: 608-71-714.
0: Avui, va, us estem preguntant, us estem demanant que ens expliqueu curiositats del món animal. Estem aprenent moltíssimes coses. En joc, 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Bon dia.
2: Hola, matiners. Hola. Bon dia. Jo vull dir una coseta, eh? Aviam. Les cigüenyes, quan neixen, tenen el pic negre. Però a la que van creixent, se'ls hi posa taronja. Per què? Us explico. És perquè els crancs que mengen, els que estan al costat dels rius...
0: Què dius?
2: Les que estan al costat dels rius,
0: Sí.
2: Se'ls hi posa igual que el color del cranc.
0: Hòstia!
3: Què?
2: És fort, eh?
0: Que bèstia! Que
2: em quedo morta, tu.
0: No, no, increïble, tu. Com és el món animal, eh? Hola!
4: Hola, bon dia. No sé si ho han dit. Però, bueno, les gates es poden quedar embarassades de més d'un gat. Se poden tindre 4 gats, 4 cadells, i cada cadell pot ser d'un gat diferent.
0: Que bèstia.
4: Val, no sé si ho han dit, però, bueno, que ho sapigueu.
0: No, no, no.
4: Vale, se'm toquen les entrades per anar amb la família.
0: Vinga.
4: Vinga, bon dia. Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu, si maco.
5: Hola, hola, bon dia. Jo sóc la Roser, de Lleida.
0: Hola, Roser.
5: I ara fa poc vaig anar a Calella.
0: Sí.
5: I estava allí a la caleta de Portbó.
0: Sí.
5: I em va mossegar un peix.
0: Què dius?
5: Sí, sí. Un peix aquí a la cama i una iaia em va dir: si t'ha mossegat una vegada, et tornarà a mossegar. Doncs no, no em va mossegar una vegada. Me va mossegar dues vegades més i al final ja vaig sortir de l'aigua. M'empaitava el peix. No era un caudó,
0: ja.
5: Però bueno, quasi.
0: A mi un grup de peixos d'aquests em va, vaja, rebentar. Crec que va ser a Menorca, a, com es deia aquella, la cavalleria, una cosa així, bueno. Vaig haver de sortir perquè vaig dir això. Però què és això? Hola!
6: Hola, bon dia, sóc la Carme de Montcada i Reixac.
0: Hola, Carme.
6: Sabíeu que els cavallets de mar són els mascles els que porten tot l'embaràs i donen a llum?
0: Hala, així m'agrada.
6: Doncs ja ho sabeu.
0: Vinga.
6: Felicitats pel programa, que tingueu molt bon dia.
0: Merci.
7: Bon dia. Això que diu aquest senyor de la pell de serp és totalment cert. Si ets de poble, te n'has trobat més d'una vegada, segur. I la curiositat serien les arenetes,
0: sí,
7: que volen baix quan ha de ploure.
0: Ah, mira, com el Martí Oliveres, eh? Consells així meteorològics, com les vaques, quan ha de ploure l'oreneta per avall, no? També hi havia aquest refrany en castellà, almenys, que era: cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo, no? Una cosa així era. Vinga, una més. Què ens dieu? 608-71-741 per aconseguir entrades per l'Aquàrium. Curiositats del món animal. Hola.
8: Hola, Héctor, bon dia.
0: Hola, bon dia.
8: Una de dues curiositats sobre animals que sé jo,
0: sí,
8: és que tot i el que es diu sempre suar com un porc, els porcs realment no suen.
0: Ah, no?
8: No sé per què es diu això de suar com un porc, d'on ha sortit, però... Això, els porcs no suen.
0: Doncs vinga.
8: Aquí està la meva curiositat.
0: Merci, guapo.
8: Vinga, que passeu un bon dia i si estic de sort i em toquen les entrades.
0: Vinga, igualment.
8: Gràcies.
0: Doncs ja saps, aprenem coses avui al Matina d'Estiu. I també amb bona música. Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti. Bon dijous.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: una cançó fresqueta, no? Refresca, refresca. Another. Des dels Països Baixos, això es diu Talk to You, una de les darreres apostes dance d'aquesta casa, aquí a RAC 105. Talk to You, va. 8 minuts, i això és el que estem fent precisament. Parla amb tu a través d'aquest número.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui regalem entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Simplement m'has d'enviar un missatge explicant una curiositat de qualsevol animal. Bon dia.
2: Hola, RAC 105. Volem participar a les entrades de l'Aquàrium. La nostra anècdota és que alguns dofins es veu que es droguen mossegant peixos globo perquè tenen verí i s'ho passen molt bé. I, bueno, ens faria molta il·lusió les entrades, que el nostre fill petit segur que li encantarà. Gràcies.
0: Que guai, que guai, que guai. Sí, sí, els dofins...
3: Jo no consumo nada, yo me meto toda.
0: Que ja, amb els pobres globus, d'aquests. Els peixos globo, ara sí, no em sortia. Que, per cert, vaig anar a Filipines fa un any i tal, i vaig veure com l'instructor de busseig va, i sense cap mena de por, va agafar amb la mà un peix globus, que vaig al·lucinar. En fi, 608-71-71-41, més coses curioses del món animal. Hola.
4: Doncs sabíeu que les orques tenen dialectes diferents en funció del grup al qual pertanyen?
0: Què dius?
4: Visca els dialectes,
0: olé,
4: sobretot els del català.
0: Ara. Dialectes, com pots arribar a saber que una orca... És que a vegades m'ho pregunto, dic, quin científic acaba sabent que les orques... No, mira, és que això és de la part occidental del Pacífic, saps? I quan l'orca fa... Vol dir que és de la part nord, saps? No sé, no sé. Bon dia!
5: Hola, bon dia!
0: Què tal?
5: Nosaltres aquest estiu hem anat a Croàcia de vacances i vam descobrir... Bueno, vam descobrir, vam veure en un... Ens van explicar,
0: sí,
5: que hi ha un peix que viu a les profunditats que és hermafrodita.
0: Ah, mira!
5: Que neix femella i al cap d'uns anys es torna mascle.
0: Que hort!
5: I llegint, buscant informació, hem vist que el peix, el mero, també és el mateix, que neix femella i es torna mascle al cap de 12 anys. És una curiositat que, la veritat, no sabíem.
0: No, no.
5: I no tots els peixos els hi passa.
0: No tots, no tots.
5: Per tant, ho vam trobar molt interessant. Doncs, i a part, voldríem les entrades a l'Aquàrio. Eh que sí, Carla?
6: Sí.
0: Ai!
5: Doncs a veure si ens toquen. Moltes gràcies, que tingueu un bon dia.
0: Igualment, hem agradat. Oi que sí? Sí?
6: Sí!
0: Vinga, una més, què ens dieu? Bon dia!
7: Hola.
0: Hola.
7: A tothom. Em dic Iago, anem de camí al Cosmocaixa i em encanta la ciència.
0: Oh.
7: Sabíeu que hi ha un gargoy que es diu colxa de cristal i és carnívor.
0: És carnívor?
7: Adéu.
0: Ostres, boníssima. I has dit que es diu cotxe de cristal? Ostres, ara ho miro, eh? Ara ho miro. Na, na, na, na. Això no m'ho perdo. Vinga, va, ja saps, 608-7174.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé.

0: Deixar-nos d'històries, diuen, tota la raó. La importància de les petites coses, no? El Siderland han donat amb la tecla, no només amb una música que s'enganxa com un xiclet, amb un ball molt viral, sinó amb una lletra, doncs, amb moltes veritats, la veritat que sí. Tututuru, les 11 del matí, i vinga, última horeta del matí d'estiu. Què tal? Salutacions de part d'Electroguet. Bon dia a tots aquells que estiguin a l'altra banda, ja despertíssims. Avui no sé si es passa un dia d'aquests de platja, perquè ja hem comentat amb l'Abel Caral que segurament és un dia una mica rúfol, com diuen ells, eh? M'agrada molt aquesta paraula, la veritat. En fi, sigui com sigui, aquí estem a RAC 105 per acompanyar-te en un nou matí de dijous i regalant entradetes, que avui hi ha premi gros amb aquesta calor, tot i que pugui ploure una mica, però fa calorada. Doncs a l'Aquàrium de Barcelona pots submergir-te, refrescar-te en un món fascinant sense sortir de la ciutat. Descobreix taurons, pingüins, centenars d'espècies marines. Passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives interactives del nou Aquàrium de Barcelona. I avui regalem ni una, ni dues, ni tres, quatre entrades amb un aquàrium, a més, on pots viure moltes aventures, la ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Per més informació, visita aquariumbcn.com. I si vols aquestes entrades, avui estem preguntant-vos, demanant-vos que ens expliqueu curiositats del món animal, coses així que no sapiguem per aprendre una miqueta. Per exemple, bon dia.
1: Hola, matins d'estiu.
0: Què tal?
1: Soc el Gianluca, de Vilanova del Vallès.
0: Hola, Gianluca.
1: I us explicaré

0: Una curiositat sobre els koales.
1: Aviam.
0: Els koales han de dormir de 18 a 22 hores al dia.
1: Hòstia, tu.
0: Per digerir les fulles d'eucalipto. M'encantaria anar a l'aquari.
1: Vinga, jo també conec algun koala, eh? Vull dir que les 18 hores no se les treu ningú. Vinga, 608-7171-4-1. Més anècdotes, més curiositats.
2: Hola, bon dia, Héctor.
1: Hola.
2: Mira, de curiositats n'hi ha aquesta.
1: Aviam.
2: Les mantis religioses només tenen una sola oïda i la tenen al pit.
1: Ah!
2: Que és molt estrany.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, adeu. Que em toquin les entrades, porfis.
1: Vinga.
2: Adeu.
1: Entres al sorteig. Què més?
3: Hola, bon dia, sóc la Judit. Aviam, jo més que venir a explicar una curiositat sobre un animal,
1: sí,
3: vinc a donar una advertència de que no us acosteu mai amb un gall fer.
1: Ai! Vale?
3: Perquè, bueno, la gent moltes vegades els hi fa molta gràcia acostar-s'hi i us recomano per la vostra seguretat
1: que no.
3: I integritat física que no us hi acosteu, val? Res, vinga, salut i visca la terra.
1: Doncs vinga, visca la terra i que ningú s'apropi a un gall fer, eh? Bon dia.
4: Hola, Raxoncín.
1: Què tal?
4: Somos Amelia y Eloy,
1: sí,
4: de Fraga,
1: sí,
4: y venimos a contarnos la curiosidad animal.
1: Molt bé.
4: Los wombats hacen cacas cuadradas.
1: Què? Els wombats, que ho acabo de buscar, fan cacas quadrades. Aviam. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Acabo de buscar-ho i fan cacas quadrades. Que bèstia. Es veu que és un animal... mira, t'ho llegeixo, tal qual. Ai, ara he perdut, he obert la fotografia. Són marsupials diputodontus, coneguts comúment com wombats, i es troben a Austràlia i Tasmània. Doncs vinga, una cosa més que sabem, eh? A Japó fan les síndries quadrades i els wombats fan la caca quadrada. Està molt bé, això. 608-7741, una més.
5: Bon dia, matineros.
1: Hola.
5: Pues jo l'anècdota que tinc...
1: Aviam.
5: És d'un peix que és l'espècie dels discos...
1: Sí.
5: ...que quan surten de l'ou, el mascle crea com una bava a la pell i han d'anar-hi allà a menjar i s'alimenten un temps d'aquesta bava.
1: Una bava?
5: I és el pare qui els hi dona l'aliment durant uns dies o un mes, com a molt.
1: Molt bé.
5: Perquè tinguin l'aliment necessari.
1: Que guai.
5: Apa, que vagi bé. Aviam si tinc sort i em toquen les entrades.
1: Aviam. Doncs...
5: Vinga.
1: Merci,
5: felicitats pel programa.
1: Merci, guapo. Doncs així estem, aprenent una mica, per després tenir un tema de conversa. Avui dijous, a l'hora de dinar, diu, mira, a RAC 105 he sentit, he escoltat, he après això. Digue'm la teva.
6: 608-71-714.
1: Ai, a més de tot això, hem escoltat grans clàssics com aquest de Jennifer López. Vinga, va, a animar una mica el dijous. Amb això ja té més d'una dècada. Es diu On the Floor i són aquí, al matinà d'estiu. Bon dia. Bon dia.

0: de ser TikToker a fer una de les cançons més famoses, més virals i més sonades de tot el món. Alex Warren, amb això que es diu Ordinary. I gens ordinàries, extraordinàries són les històries i, sobretot, tot allò que ens aneu dient al 608-7171-41. Històries...
1: 608-7171-41.
0: Sobre el món animal, curiositats per guanyar 4 entrades a l'Aquàrium de Barcelona. Bon dia!
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs una curiositat que vaig llegir fa molt, molt temps.
0: Aviam.
2: És que em va cridar molt l'atenció, és que les vaques en tenen millors amigues.
0: Què?
2: No m'expliquis com, però em va cridar l'atenció.
0: Hosti.
2: Les vaques en tenen millors amigues.
0: Vale.
2: Bueno, i a veure si em toquen les entrades de l'Aquàrium, que el meu nen petit encara no ha anat i farà aquí el dimecres que ve, fa 7 anys
0: ah,
2: i seria el seu regal d'aniversari.
0: Que guai.
2: Moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
0: A tu, doncs aviam si hi ha sort, poc abans de les 12 descobrirem qui s'emporta aquestes entradetes. Hola.
3: Bon dia. Sabíeu que els peixos pallasso poden canviar de sexe?
0: El Nemo, no?
3: Si es mor a la femella, ells poden engendrar. I m'agradaria molt participar en el sorteig de les entrades per anar a l'Aquàrium, perquè fa molt temps que no hi vaig.
0: Vale.
3: I m'encantaria portar el meu net.
0: Perfecte.
3: Blander. Que passeu un bon dia.
0: Igualment. Adéu-siau. Doncs vinga, va. Algun missatge més?
4: Hola, bon dia. Som Susana, Hugo i Noah.
0: Hola.
4: I la meva nena et vol explicar una curiositat sobre els pops.
0: Aviam.
5: Els pops tenen 3 cors.
4: Oh. Aviam si tenim sort i guanyem les entrades de l'Aquàrium. Adéu, bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia. Aquesta és una de les que més m'esteu dient, la dels pops. Clar, és que t'informes i dius com pot ser que tinguin 3 pops i no sé quants cervells. No sé si eren 8 o 9 cervells. En fi, és un animal que no s'assembla a cap ni un. En fi, com aquesta ràdio, també t'ho dic. Vinga, 608-7741, digue'm la teva i et deixo aquí amb la més nova de Zara Larsson. Ha tornat, està en un moment de forma brutal. La sueca, en part gràcies a aquesta darrera cançó que es diu Midnight Sun.

0: La teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Matina d'estiu.
11: El programa que combina millor
10: amb el teu banyador.

0: Vinga, família, que és dijous, ens sumem ja el cap de setmana.
1: I festa, noi.
0: Sí, sí, sí. I algú que altre, alguna que altra ja m'ha dit que agafa vacancetes demà mateix, eh? Ai, ai, ai, ai. Qui ho agafés, eh? Tito, Tinto, Nugel, Jamaican, Bam Bam, una altra de les grans sensacions, sens dubte, d'aquest estiu. El francès de nou versionant un clàssic i fent-lo molt i molt viral. 608-7741, 5 minuts per arribar a 11:45 i aquí seguim regalant entradetes, o d'aquí una estona regalant entradetes per l'Aquarium. M'has de dir una curiositat animal. Bon dia.
2: Hola, RAC, sóc la Mercè i, bueno, m'agradaria les entrades de l'Aquarium i una dada interessant que tinc, no? Tinc tres dades interessants de les belugues.
0: Aviam!
2: Primer, són les úniques balenes blanques que n'hi existeixen en el món. En segon lloc, es posen noms propis, cadascú té el seu nom.
0: Això és molt fort.
2: I, a més, tenen les ulleres més potents. Tenen les ulleres més potents del món, perquè tenen geolocalització. Uau. És a dir, veuen sense els ulls.
0: Que bèstia.
2: Gràcies.
0: A mi el que em flipa és que tinguin noms, eh? La Paca, la Rosita, eh? Hola!
3: Molt bon dia.
0: Bon dia.
3: Com esteu?
0: Bé.
3: Doncs
0: bé,
3: mira,
0: bé.
3: Avui parlant del tema aquest de les curiositats animals que us anava escoltant i això, la veritat que molt xulo, perquè, bueno, moltes d'aquestes anècdotes que han anat dient altra gent no les havia escoltat.
0: Que guai.
3: I m'ha fet molta gràcia la dels dofins amb els peixos globus.
0: Sí.
3: Però, bueno, jo la curiositat, que és una cosa que vaig descobrir fa anys, però que també era una cosa que em vaig quedar i dic, hosti, sempre és un tema que l'he trobat molt xulo, és de que els gats, quan són tricolors, que porten tres colors,
0: sí,
3: tricolor,
0: okay,
3: són femelles. No pot ser mascle.
0: Ah,
3: quan
0: mira,
3: un gat té els tres colors, és de tres colors,
0: sí,
3: sempre
0: sí,
3: és femella.
0: Ah, mira.
3: Llavors, bueno, també vaig veure que era una dada que era curiosa, xula, i que molta gent a vegades quan li he explicat diu, ostres, no en tenia ni idea.
0: No,
3: vull dir que és molt xula. I ja està. I, bueno, i respecte al superpremiazo que feu avui, que és a les entrades aquestes per anar a l'Aquàrium de Barcelona, doncs la veritat que ens faria moltíssima il·lusió a mi, a la meva dona i a la meva filla, l'Estel, que també... Oi que sí, Estel?
4: Sí!
0: Sí.
3: Vinga, guapos. Moltes gràcies.
0: A vosaltres. A veure si hi ha sort. I que interessant, això de les gates, de tricolor. Hola!
5: Ei, crac!
0: Què tal?
5: Molt bé el programa. Escolta, ara m'he recordat jo d'un animal, que és curiosíssim,
0: sí,
5: que després d'estar mort, dona més de 1.000 voltes.
0: Què?
5: O sigui, és acollonant, no? O sigui, sembla que es diu pollastre a les...
0: Ah,
5: sembla, no. No estic segur. Mira-ho a Google. Hola, gràcies per fer-se passar aquest dematí. Soc el Josep Sardanyola.
0: El Josep és un catxondo sempre, eh? El pollastre l'has, que després de morir fa 1.000 voltes. En fi, 4 minuts per arribar a 2:15. Seguim amb els vostres missatges, amb les entradetes de l'Aquarium i amb la millor música de RAC 105, els Stay Homes i els Oques Grasses. The Bright Side. Bon dia i bon dijous. Yeah. C'est la vie.

0: REC 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: És possible que sigui la primera vegada que escoltes aquesta cançó. Només et demano una cosa. I és que quan sigui un èxit mundial diguis: la vaig escoltar primer a RAC 105. Nova aposta d'aquesta casa. Apunta el seu nom, eh? Adela. Que no Adel, Adela. És de Bratislava, una de les integrants de les Cat Sai. I ha tret aquesta cançó que està començant a convertir-se en un fenomen. Tiro-ri-ro-ri-ro. Es diu Ain't in L.A., no és a Los Angeles, seria, no? Ain't in L.A., vinga, apuntada queda. Últims minuts de programa, 20 minutets mal comptats i seguim repassant els vostres missatges al número de sempre.
1: 608-71-7141.
0: En joc, ja sabeu, aquestes entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Aviam, per on m'havia quedat? Vinga, bon dia.
2: La RAC 105. Sabíeu que els dofins dormen amb un ull obert i amb l'altre tancat?
0: Amb un ull obert i l'altre tancat, no? Com clicant l'ullet. Està bé. Bon dia, sóc la Ivet, i una curiositat molt rara, ens expliquen, és la del llangardaix banyut de Texas. Hosti. Que quan se sent amenaçat pot treure sang pels ulls per espantar els depredadors. Però què dius? Aviam si ens toquen les entrades. Felicitats pel programa. Molt bé. Hosti, bèstia, no? Aviam, què més tenim? Hola.
3: Bon dia. Doncs hi ha una curiositat del peix globus japonès, que és un peixet molt petitet, que fa, 10-12 centímetres,
0: sí?
3: I que es pot passar més d'una setmana movent les aletes per anar movent la sorra del fons del mar fins crear una mandala preciosa per atraure les femelles.
0: Què?
3: O sigui, que és un peixet que s'ho curra molt.
0: Sí, sí.
3: Apa, bon dia i felicitats.
0: O sigui, és un globus, un peix globus, que durant una setmana, que és això el que em crida l'atenció, està com fent un dibuixet, una mandala a la sorra per atraure femelles. Sí que s'ho curra, sí. Sí que s'ho curra. Vinga, una més.
4: Hola, som la Mònica, l'Alba i el Carlos i us volem explicar una cosa d'un animal molt curiós.
0: Aviam.
5: A la jarot.
4: És un animal que m'agrada molt.
5: Que l'agrada molt.
4: Vale. És un animal que només...
0: Epa, s'ha parat sol.
4: Més viu a Mèxic, sí. I...
6: El més curiós de tot és que quan són petits, entre germans, es poden menjar les potes.
0: Què?
6: Perquè practiquen el canibalisme.
0: No!
6: Però com es regeneren, no passa res.
0: Ah, menys mal.
4: Volem el premi de les entrades de l'Aquàrium. Gràcies.
5: Vale. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bueno, es mengen entre ells, fan una mica de canibalisme, una mica. Però bueno, després ja està. Entre amics, saps què et vull dir? La cama, segons ens expliques, del aixalot torna a créixer. Per tant, bé, no passa res. Vinga, més curiositats al 608-71-7141. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Home, els trobem a faltar el xarango, eh?
1: Sí.
0: Mare meva.
2: M'emociono.
0: Aquí els tenim, amb el Compta amb mi. Compta amb mi, compta amb les meduses, perquè m'estan explicant cada cosa de les meduses. Bon dia.
3: Hola, sóc l'Alexandra i m'agradaria explicar-vos un fet curiós sobre un tipus de medusa que es diuen medusa immortal.
0: Què?
3: Perquè són capaces de revertir com el seu procés de creixement.
4: Què?
3: I tornar a ser una medusa nadó, però no poden ni conservar el seu... a les seves memòries antigues, ni res.
0: What? Estic al·lucinant. Vinga, més missatges. Hola, RAC105. Una curiositat de les meduses. Mira, també de les meduses. És que hi ha una medusa que mesura només 2 centímetres i si et pica, et mata en menys de 5 minuts. Perfecte. Doncs ja està. Doncs no em torno a banyar en el que queda d'estiu. Merci, eh? Estupendo. A veure si em toquen les entrades. Gràcies i adéu. Doncs vinga, gràcies a tu pel missatge. Hola.
5: Hola, buenos días. Soy Jonathan de Castellbell del Vilar.
0: Hola,
5: y
0: Jonathan.
5: Mira, una curiosidad es de los hurones.
0: Aviam.
5: De las furas en catalán.
0: Venga.
5: Que solo hacen sus necesidades en las esquinas.
0: ¿Cómo?
5: Cuando las sacaba por el piso era un show. Siempre tienes que ir buscando por las esquinas porque, vamos, cagan y mean solo en las esquinas.
0: Hosti,
5: a ver si hay suerte y conseguimos las entradas.
0: Vinga.
5: Hasta luego.
0: Aviam si hi ha sort. D'aquí una estona descobrim qui s'emporta aquestes entrades. Clar, només a les cantonades, entenc, vull entendre o pensar que potser és perquè se senten protegides, no? Però sí. Home, jo també prefereixo fer caca sol, eh? Que sempre ja tinc la gossa que a la que entro al lavabo, vinga, ja. Necessita estar a un centímetre meu. Un missatge més. 608-7741.
6: Hola, sóc el Pol de Térmens.
0: Hola.
6: Sabeu que els musclos vermells són femella... i els mascles són blancs.
0: Ah, sí? Ah, mira, quan tinguis musclos al vapor ja saps, eh? Si és vermellet i tal, i grassonet, no? És femella, crec. I si no, si és més sec i blanquet, com dius, segurament és mascle. Hola!
7: Bon dia. Mira, un animal curiós és el peix gota, que quan està a les profunditats,
0: sí,
7: el peix és el normal, no? Però quan tu l'agafes i el portes a la superfície,
0: sí,
7: es deforma el peix.
0: Què
7: és
0: dius?
7: Una barbaritat.
0: Què dius?
7: Soc el Joan Carles de Granollers, si volem les entrades de l'aquàrium, perquè amb el peix gota crec que no hi ha un animal que es pugui deformar depenent en la profunditat que estigui del mar o de l'oceà. Nosaltres vam tindre l'ocasió de poder fer una immersió i quan el vam agafar amb una petita xarxa per pujar-lo, es va deformar sencer.
0: Que guai, eh? Increïble.
7: Es deforma el nas d'una manera impressionant. Mireu en internet com ens vam quedar flipats quan el vam pujar a la superfície i vam veure que tot el bonic era el fons del mar, lo deformat que era quan el vam pujar a la superfície.
0: Que bèstia. Doncs vinga, va, d'aquí una estona, 5 minuts, ara em dedicaré a fer un sorteig, no sé com, li preguntaré a ChatGPT un número de l'1 al 100, o 200, no sé, ara comptaré els missatges que tinc.
1: Sí.
0: I aviam, d'aquí 6 minuts aproximadament, veiem qui s'emporta aquestes entrades per l'aquàrium. Et deixo amb el més nou de Jason Derulo. Sí,

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: per anar a l'Aquàrium de Barcelona i li he preguntat a ChatGPT, digue'm un número de l'1 al 93, que són exactament els missatges que han enviat avui dient-nos curiositats. Déu-n'hi-do, 93 curiositats, no està pas malament. M'ha dit el número 72, és a dir, relativament un àudio recent, i l'àudio guanyador és aquest. Bon dia.
1: Hola, som la Mònica, l'Alba i el Carlos i us volem explicar una cosa d'un animal molt curiós.
0: Aviam.
2: A la farot.
1: És un animal que m'agrada molt.
2: L'agrada molt.
0: Ole!
1: És un animal que només viu a Mèxic i...
3: El més curiós de tot és que quan són petits, entre germans, es poden menjar les potes perquè practiquen el canibalisme. Però com es regeneren, no passa res.
0: Ah, bueno, menys mal.
1: Volem el premi de les entrades de l'Aquàrium. Gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bonics. Doncs us emporteu 4 entradetes per l'Aquàrium. Ara us escric, eh? I us prenc les dades. Doncs vinga, va. Demà més i millor, que vagi genial aquest dijous amb un dia una mica rúfol amb alguna que altra pluja, segons ens ha explicat l'Abel Caral. Demà, doncs, nou programa de matina d'estiu. Ja en queden pocs, eh? Recordo, l'últim programa de matina d'estiu és el proper divendres i després ja arriba tot l'equip del Matina Codina, l'Ernest Codina i companyia per començar una nova temporada que de ben segur serà històrica. Així que d'aquí una estoneta, a partir de les 12, et deixo amb l'Albert Buscarons. Abans, una darrera cançó que a mi m'encanta i és la primera amb la qual vam conèixer Damiano David en solitari. Després de deixar els Maneskin, es presentava al món amb aquest Born with a Broken.

0: Passen els anys, ja són 12 de carrera i Catarres continuen sent una veu autoritzadíssima dins la festa a casa nostra.
1: Amb Albert Buscarós.
0: Continuen de gira, triomfant amb els seus grans èxits i cançons noves com el diumenge sense drama, la primera en sonar. Avui dijous 20 d'agost. Què tal? Són les 12 i 3 minuts. Aquí seguim, eh? Que no ens falta de res. Hem de seguir passant aquesta calorada com es pugui. I Taylor Swift sempre és un bon remei. Aquí tens un dels seus números 1 sonant Blank Space. Bon dia.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?

un altre dels DJs que es passa tot l'estiu instal·lat a Eivissa, allà fent les seves sessions, que segurament són de les més multitudinàries de l'illa. Les de Calvin Harris, que continua llançant música, que ens fa bellugar els peus de quina manera, com aquest Blessings. I un altre especialista en això de pistes de ball, el seu 68 anys, és Madonna. Això és Bring Your Love, amb Sabrina Carpenter.

Aquesta és la cançó que, de fet, inspira el títol del nostre programa de música dance, Remember, que continua actiu durant tot el mes d'agost. L'Héctor Huguet no falla cada divendres i dissabtes entre les 9 i les 12, recuperant grans clàssics com aquest de Corona, The Rhythm of the Night, i d'una cançó tan mítica a una molt nova. Cat's Eye, aquest projecte 100% femení, arriba amb noves cançons dins un àlbum que es diu Wild. Aquesta es titula Animal. T'agradarà, ja veuràs, ja.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
1: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

rumba catalana, aquest estil que sempre ens alegra la vida, ens omple d'energia i més encara a l'estiu, amb cançons com aquesta de la banda Neon amb els Búhos i Mon DJ, que es diu El Ventilador. Doncs el fem funcionar encara moltíssim avui dijous, ara amb Robbie Williams i aquest Candy.

0: moreníssima. En ple 20 d'agost del 2026 tenim la Marina i els Figaflaues amb una d'aquelles cançons que ha fet història, i tant que sí. Això és així, i ens agrada seguir escoltant-la de tant en tant amb aquestes altíssimes temperatures, que a veure si comencen a relaxar-se, com diuen totes les previsions. Mentrestant, t'explico que Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, i és que si tens l'assegurança vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música.
2: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si a aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès. Carglass com...

0: No sé com ha de ser la vida sent una superestrella, però amb ella les coses li van la mar de bé. Ara fa un any i mig, pràcticament, de la publicació del disc Cuarto Azul. I això continua sent un autèntic himne global. Aitana, a la 1:03.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: El teu dijous, què tal? De mica en mica sembla que ha baixat l'aixafogó, sí? Us sembla? Ho notem? Sí o no? Sí, això diuen els nostres meteoròlegs. Nosaltres els creiem sempre, eh? No, però al teu costat, salutacions a l'Albert Buscarón. Ara amb Damiano David, aquesta és Talk to Me.

0: teva música.
1: RAC 105. A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
6: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
0: La teva música.

0: Aquesta cançó va sonar ahir al Camp Nou, al retorn del Barça al Torneig Camper. Marcos va aprofitar els minuts de la mitja part per regalar festuc a tots els que hi eren allà.
1: Un xarro!
0: Una altra de les cançons indiscutibles de l'estiu del 2026. I ara passem pel disc més pop que ha fet mai Taylor Swift. Aquí en tens una prova.

moment només són rumors, no és informació, però diuen que Madonna tornaria a sortir de gira el 2027 en suport a aquest segon volum del Confessions on a Dance Floor. Home, jo ja vaig firmant, eh? M'encantaria escoltar en directe aquest Dance Trivia i tantes altres. Camina dos quarts, doncs no abandonem el ritme. Ara mateix aquest és David Guetta amb Bebe Rexha i el I'm Good.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
3: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
4: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
2: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
4: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

Girls Like You. Aquesta és la cançó de Maroon 5 que anava acompanyada d'aquell videoclip on sortia la flor innata de Hollywood, de la música molta, molta, molta famosa allà. I ara una altra de les cançons que continuen inundant els directes dels Catarres. Hi ha moltes cançons que la gent celebra, es fa seves i les salten, però aquesta és de les destacades. Fins que arribi l'alba. Per tu.

et sembla aquesta cançó, eh? Has quedat frapat, frapada. Ho sé. Bona, bona, eh? Amb aquest piano es fa irresistible aquesta cançó de Bauza. Com diu el seu mateix títol, és magnètica. Magnetic. Una bona companyia per un matí d'estiu com el d'aquest dijous 20 d'agost, que segueix avançant. Doncs mira, justament ho estàvem dient, i arriba el Soc un Bohemio, amb una cançó que és tendència últimament a xarxes socials. Per què? Doncs perquè encara ens queden 11 dies per fer-la servir. Es diu Un dia qualsevol d'agost.

0: Tanta música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: La teva música.

0: cançó que en un principi doncs podia sonar diferent, fins i tot tirant estranya, però que ens ha conquerit, Jamaican Bam Bam. És una de les més ballades a l'estiu del 2026 amb el DJ Ugel. I ara un altre dels amics de RAC 105 és en Mamaduixa. Aquí el tenim girant per Catalunya amb totes les seves cançons com Que Chévere.
1: Un fin de

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Paco from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

D'entre les tenebres sona aquesta nova versió del Dràcula de Tame Impala, que tornen a ser tendència aquests dies perquè han inclòs una de les seves cançons a l'última Spider-Man. No paren, de col·leccionar hits. I camina dos quarts, n'arriba un dels grossos, The Killers, amb Human. I did.

0: REC 105 Barcelona.
1: Raúl, em acaben no parar d'estirar per entrar a Galeries del Tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles Pet Friendly.
1: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
0: La temporada passada al Ja Tardes.
4: Ah, ens ho vam passar molt bé.
5: Me va fer gràcia, mira.
6: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
7: Toma ya.
6: Que mola mogollón.
7: ¡Ole tú!
6: Enric Font, sí. Que tiene un gran...
7: ¿Qué? Vale. Ja, ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9.

Ara fa 15 estius que aquesta cançó es convertia en un número 1 arreu del món. Sí, sí, 2011, els britànics The Wanted van irrompre el mercat amb aquest Glad You Came, que s'escolta millor dins un vaixell, per petit que sigui. Però nosaltres ens conformem amb el que tenim. Mira, vaixells no faltaven, precisament, al videoclip d'aquesta cançó. Una de les mítiques ja de Shakira és soltera. Se li

0: La teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

format rumbeta, ha tornat l'Ivan Erzo, que és especialista en parlar de sentiments. Sempre li sort tot des de dins. I es nota, aquesta és la sinceritat, a cançons com Des de lluny, una altra de les que formen part del disc que es publica, recorda, el 18 de setembre. Seguim, 8 i les 3, aquesta és Bebe Rexha, canvi de torn, ara amb New Religion.

0: Running. La teva música.
1: Rack Sensing.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Verisure.

0: amb Albert Buscarons.
1: What is my husband? Una de les cançons que més hem escoltat els darrers mesos. Rei s'ha coronat. Com la reina que és, s'ha posat la corona i patablam. Amb aquesta comencem una hora més, a les 3 i 2 minuts. Què tal, com el teu dijous? Aquí encantats a la vida. D'acompanyar-lo amb números 1 com aquest de David Guetta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Vine a la Castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: La teva música.

3. Tots els... Així acaba aquesta cançó de Catarres, que ha sigut Diumenge sense drama, que és el que no volem pas. Però com hem de tenir un drama un 20 d'agost, més enllà de que tenim la porta del forn oberta cada cop que sortim al carrer? Més enllà d'això, potser Lady Gaga fa un truc de màgia dels seus i ens ajuda que arribi a bones temperatures. Ja. Però les bones de veritat. Abracadabra!

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música. Make it so easy
2: to fall in love. Aquest és el so
1: RAC 105.

0: aquesta queixa que tenim aquest estiu, però gràcies al ventilador tot una mica millor. Banda Neon, Buhos i Mon DJ posant de nou al centre la rumba catalana.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Busquem 3:45 i aquest piano ja ens indica que arriba una de les propostes més romàntiques que ha fet mai Bruno Mars. I fa-ho-s'hi un moment.

El nostre país, el mes de juny, del 27, 3 i 4 de juny, Estadi Olímpic. No quiero vida sino... Té nou àlbum, però evidentment sonaran les seves grans cançons com aquest Contigo, Con Contigo. Espera, que arriba al pop made in Suècia. Allà s'han fet les millors cançons, com ara aquesta de Sara Larsson.

Doncs mira, una cançó ben estiuenca, el Sunroof, sostre solar, que jo no sé si és bona idea a l'estiu obrir el sostre i cremar-te directament seient el coco. Nick i jo, a 8 minuts per l'hora en punt, de seguida més amb la Nayara Fernández, molt dijous per endavant a RAC 105 i amb cançons com aquesta, és el Nil Moliner. Me acuerdo de ti, te has dicho que acabéis de pasar.

0: dues divas al pop de dues generacions diferents, són Madonna i Sabrina Carpenter, que ens portaven aquest amacle Bring Your Glove, perfecte per començar una nova hora a RAC 105. I got something I wanna talk about.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 4 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem en aquest dijous 20 d'agost, que jo pensava que plouria molt, i mira, encara no he vist ni una gota de pluja. Doncs estarem, com sempre, de 4 a 9 amb la millor música. RAC 105. Com la que ens portaven David Guetta, Alphaville

0: Ja ho diu Sidelani, és que vol passar tota la vida amb tu, ballar amb tu, estar, no sé, veient les notícies amb tu, també escoltant RAC 105 amb tu.
1: RAC 105.
0: I nosaltres seguim animant la tarda amb una cançó que va ser el senzill debut d'aquest artista. Parlem de Mohombi, que el 2010, justament el 24 d'agost del 2010, ens portava aquest temacle de pop i dancehall. RAC 105. És Bumpy Ride.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Per si no les coneixies, són Cat Sai, que han iniciat una nova era electritzant amb el llançament del seu tercer EP, que es diu Wild, amb èxits com aquest, Animal, que és la continuació de l'EP del 2025 i que ja ha arribat als Billboard Hot 100 i que ahir portaven també aquí a RAC 105 com a novetat. Baixem una mica les revolucions amb Oques Grasses i aquesta cançó tan maca, Elefants. Elefants.

0: Ja s'està rumorejant que Rihanna està preparant nova música perquè se li ha vist als estudis d'ASAP Rocky. Però mira, mentrestant, mentre esperem, recuperem el seu èxit, We Found Love. I que parlant d'amor, la següent cançó narra la història d'amor impossible entre un noi català bastant tradicional i una noia, podríem dir, xoni, de Castelldefels. Són els Catarres, que juntament amb Figaflaues tenen aquesta cançó. Jennifer.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

arts creatius que van des de la moda i la literatura fins també la gastronomia i, òbviament, música en directe, com la que escoltàvem ara, clarament la col·laboració de Shakira i Burnaboy. Mira, de Colòmbia, que és on és la Shakira, ens passem a Terrassa amb un grup que porta 12 anys ja en actiu. Es va crear l'any 2014 i va debutar als escenaris amb el seu primer disc el 2015. Són els Doctor Prats i sempre ens plenen d'energia. Energia.

Aquesta va ser la cançó més venguda en el Regne Unit el 2003 i també va liderar les llistes de popularitat en més de 13 països. Parlem de Black Eyed Peas, que ens portaven això que té com a títol Where is the Love? I mira, queden res. 3 minutets perquè siguin les 5 de la tarda aquí a RAC 105. Així que viatgem cap a Itàlia, que espero que no faci tanta calor com aquí. I anem amb Damiano David i el seu Next Summer.

0: Estava dinant a un restaurant amb una amiga i justament s'ha posat aquesta cançó de dijous i ens hem emocionat perquè era l'últim cop que ens veiem abans de que ella se n'és d'Erasmus. Així que permeteu-me que se li dediqui a ella, a l'Eva, aquesta cançó de dijous, que justament va molt bé per començar una nova hora a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Les 5 i 3 d'aquest dijous 20 d'agost del 2026. Com esteu? Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem 4 horetes més amb molt bona música internacional, nacional i de tots els temps, com la que ve ara de l'artista Mojo. Que es diu Lady, Hear Me Tonight.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
3: Carglass canvia. Carglass repara.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

era el que era Beauty, Navid, aquest fenomen dance, electropop i de tot. RAC 105. I mira, un altre fenomen és aquest, de Bausa, que portàvem com a novetat aquí al RAC 105, i es diu Magnetic.

0: REC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al Pont Tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons Andorra.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: No.
4: No, tampoc, tampoc.
3: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
4: Ho, ho, ho. Era així.
3: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
5: No puc. Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
3: M'estic a punt de desmaiar.
6: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, us recordaran. És bona.
3: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
5: Oble Ronald.
7: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Avui és el Dia Mundial de les Patates Fregides i molts diran, no, és que no m'agraden, és que les adoren, però mira, a mi també m'agraden, no les adoro tant. Per mi el meu menjar preferit són les migues de pa. Això és el que ens deien Floraida i Robin Thicke amb I Don't Like It, I Love It. RAC 105. 4 minutets per les 5:40 d'aquest dijous, que ara ja està començant a ploure aquí, almenys a Barcelona. Així que nosaltres seguim amb Terapia de Xoc, que per cert estaran a la Mercè de RAC 105. RAC 105. Que ens porten aquest himne, Sense tu. Esta...

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: si a mi em preguntessin una de les cançons que podria ser la proposta per ser el tema de l'estiu del 2026, seria aquesta, de Dani XX, Eat Kid, que es diu així, que s'aturi el temps.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I mira, aquí per tenim a un britànic, Harry Styles, actualment es troba de gira amb el seu tour mundial Together Together i que té èxits com aquest As It Was.

És el tema Dance Pop que utilitzava Lady Gaga el 2011 per celebrar la vida. I mira, jo l'utilitzo ara mateix perquè per fi està plovent i ja tocava. Després de molt temps, amb moltíssima calor, doncs ja està. Ja tindrem un cap de setmana ple de pluges i amb un pèl menys de temperatures. I res, 3 minutets perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105. Així que acabem l'hora molt bé, amb un tema d'aquí, de casa. De fet, són uns... és un grup maresmenc. Són els Tiets. RAC 105. Que junts formen un bon tàndem. Ens vam conèixer.

0: Anna Neon Bus i Montillo diuen que no robis el ventilador. Doncs mira, jo aquesta nit he hagut d'agafar dos ventiladors perquè si no era impossible dormir. Però sort que ara les temperatures començaran a baixar.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Són les 6 i 2, quasi les 6 i 3 d'aquest dijous 20 d'agost. Així que salutacions a Nayara Fernández. Encara ens queden 3 horetes a gaudir de molt bona música. Com l'himne que ens portava en Black Eyed Peas ja el 2009, un himne pop d'eufòria i també per animar aquesta tarda de dijous, és I Got a Feeling.

0: Sí, està guapo.
1: Escoltes tots els èxits de la música. You know

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
8: Alexa, posa RAC 105.
9: RAC 105.
10: Google, posa RAC 105.
11: Siri, posa RAC 105.
12: La teva música.
13: Microones, posa RAC 105.
14: 105.
15: Aspiradora, posa'm RAC 105.
16: La teva música.
17: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
18: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Truca Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: No.
23: No, tampoc, tampoc.
22: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
23: Ho, ho, ho. Era així?
22: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
23: No puc.
24: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
22: Però estic a punt de desmaiar.
23: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
22: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
24: Omple Ronald.
25: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la dels getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
26: Què em dius ara?
27: De 5 a 9.
26: Tic-tac. Tic-tac.
27: Torna'l. Ja.

L'èxit viral està venint del productor i DJ australià Cyril, que aprèn el gènere de la música electrònica i també una mica de dance pop i deep house. Fa que revivim els ritmes dels clàssics del 78. I d'una cosa electrònica passem a algo més pop. Tenim a la nostra superestrella Aitana, que d'aquí molt poquet ja estarà per aquí al... Anava a dir l'estadi Lluís Companys, però no, és el Palau Sant Jordi, amb cançons com aquesta, Connexió Psíquica.

Dua Lipa, que ens portava aquest physical, i ens haguem d'enterar que Callum Turner, ja que és el seu marit, acaba d'admetre que formar una família amb Dua Lipa actualment és una de les prioritats. Així que potser d'aquí un anyet o dos tenim una petita Dua Lipa al món. I res, faltant dos minutets perquè siguin 2:15 de la tarda aquí a RAC 105. Així que, per celebrar, no, que seran 2:15, tenim aquesta col·laboració de Tame Impala i Jennie.

0: Són els catarrals que els podem gaudir quin dia? Doncs mira, d'aquí un mes i cinc dies, és a dir, el 25 de setembre, a on? A l'Avinguda Maria Cristina, celebrant, clar que sí, la Mercè de RAC 105 amb tamacles com aquest diumenge sense drama. Aquí
1: al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música.
3: RAC 105.
0: Ja fa una setmana que va succeir l'eclipsi, mira que per mi és com si hagués passat ja un mes sencer, així que per celebrar-ho aquesta setmana tenim a Coldplay amb una cançó que va molt bé per al tema de l'eclipsi, Sky Full of Stars.

és que a la vida només el que s'ha de fer és posar solucions i no problemes, així que suposo que els haurem de fer cas. Un minut perquè siguin 3:15 de la tarda aquí a RAC 105. De seguida tindrem per aquí els Amics de les Arts amb el seu Segurament t'estimo. Però abans, Katy Perry i Hot and Cold.

Lorin no es cansa mai de fer èxits eurovisius. Primer el 2012 amb Eufòria i després el 2023 amb Tatu, que de fet va guanyar representant a Suècia. I res, falten 7 minutets perquè siguin les 7 de la tarda, així que... RAC 105. Per acabar tenim en Gwen Stefani, que el que somia en aquesta cançó és què passaria si ella fos una rich girl.

0: la teva música.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però

0: El 4 de setembre surt el seu nou àlbum, debut prima és Adela, que ja ens ha fet un avançament de com sonarà amb aquesta cançó que portàvem ahir com a novetat a RAC 105, que es diu Ain't in LA.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Les 7 i 3 de la tarda d'aquest dijous, 20 d'agost del 2026, salutacions de Nayara Fernández. Aquí ens quedarem dues horetes més amb molts artistes, com per exemple una colombiana que està preparant una residència a Madrid. No sé si us sona. És Shakira, que ens porta Zoo.

0: de tota música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.

i tindrà èxits com aquest, que té com a títol Fever Dream. RAC 105. Per seguir animant la tarda de dijous, d'aquest dijous 20 d'agost, tenim Avicii i el seu Wake Me Up.

0: Larsson ja va saltar la fama als 10 anys al guanyar el concurs Talang, que és com la versió sueca del que coneixem aquí com a Got Talent. Però sí que és veritat que aquest any s'ha tornat a viralitzar amb cançons com aquesta gràcies al seu nou disc, Midnight Sun. I mira, justament aquesta cançó també es diu Midnight Sun.
1: RAC 105.
0: Nosaltres seguim i viatgem a Formentera amb Aitana.

0: REC 105 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Hola, ja sóc a casa. Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del Getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
3: Ja em dius ara.
0: De 5 a 9.
3: Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.
0: Torna'l. Ja tardes.
4: Què dius?
0: L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.

0: estiu a RAC 105. La teva música.
1: És el millor que hi ha.
2: This is Calvin Harris.
3: Hola, RAC 105.
4: M'encanta l'Ocer Radio.
5: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

Va ser el senzill debut de la banda One Direction, que tant trobem a faltar molts de nosaltres. I tot i ser el major èxit comercial, alguns membres van dir que al principi no era una de les seves cançons preferides del disc. 4 minuts perquè siguin les 7:40 de la tarda aquí a RAC 105 i seguim amb unes bandes. En aquest cas és una banda que encara segueix i és d'aquí, és de Sant Andreu. De fet, de Sant Andreu d'aquí, de Barcelona. És Ginestar, que ens porten aquesta cançó tan maca per celebrar la vida. I té com a títol Tot el que ens queda.

Aquesta triple col·laboració de DJ Gojo i Jason Derulo i Melodica mai ens decepciona, perquè és una col·laboració molt ballable i que tenen moltes ganes d'agafar i de sortir a ballar. No sé què acabo de dir realment, però mira, aquí nosaltres seguim amb aquesta col·laboració de Buos i Leire Martínez

inspirat en un popular joc de beure coreano que es diu Apartment Game, Apachem, va sorgir aquesta cançó, aquesta col·laboració de Rose i Bruno Mars. I no de seguim, queden res, 3 minutets, perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105, així que tenim Stay Home i la Núria.

0: nosaltres sí que ens en recordem de Nil Moliner, perquè ja ens va dir que la primera vegada que es va escoltar va ser aquí a RAC 105, així que des d'aquí, des de l'estudi, una gran salutació. I sempre ens porta bons èxits, com Me Acuerdo de Ti.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Les 8 i 4 d'aquest dijous, 20 d'agost del 2026. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí ens quedem una horeta més amb la millor música com la que tinc ja preparada. Res, aquí un segon sonarà. És Els Catarres. Que ens porten diamants.

0: La teva música.
1: RAC 105. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial.
6: La temporada passada al Ja Tardes ens ho vam passar molt bé.
7: Que va fer gràcia.
8: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde...

0: Ramon, que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ja, ho tallem aquí perquè...
2: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda.

0: ens portaven aquest èxit del nou àlbum de Madonna, Confessions 2, que té com a títol Bring Your Love.
1: La teva música. RAC 105.
0: Queden 6 minutets perquè siguin les 4 de... Les 4 de la tarda, què dic? 8:45 de la nit aquí a RAC 105. Mare meva, jo ja estic molt cansada. Doncs per aquí teníem a The Weeknd, que ens porta a aquesta cançó, Blinding Lights.

una col·laboració que ens portaven Charlie Puth i Selena Gomez ja fa 10 anys amb aquest We Don't Talk Anymore. De seguida passarà per aquí Katsai amb el seu Animal. També tenim a Rihanna amb el SOS. Alfred García amb Vinam a buscar, però abans un remix del clàssic Camins de Sopa de Cabra. Que es diu Camins, Somnis i Promeses.

Doncs ja ho diu Alfred García, vine'm a buscar, és la seva proposta perquè sigui la cançó de l'estiu d'aquest 2026. Que no em sóc a mi. Nosaltres seguim d'una cosa de casa, passem a Miley Cyrus, que fa poc va firmar amb Atlantic Records, de Warner Music, per la seva pròxima etapa musical. Però com encara no tenim cap cançó d'aquesta nova etapa, nosaltres recuperem el seu Flowers.

0: Your husband is coming.
1: Doncs mentre el rei espera el seu marit, jo em vaig començant acomiadant de vosaltres, perquè res, queden 7 minutets perquè siguin les 9 de la nit a RAC 105. I és que sí, un altre dia més aquí estarem, aquí m'acomiado, soc la Nayara Fernández. Recorda, ens veurem de dilluns a divendres de 4 a 9, com sempre, gaudint de la millor música. Gràcies un cop més per acompanyar-nos. Jo us deixo amb Pink, Nate Dress i el seu Kiss Me a Reason. Espero que heu de passar molt bon dijous i que la pluja faci que faci una miqueta més de fred. Així que adeu.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besit.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: presenta arriba la invitació per la consulta.
1: La teva música.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: al Mediterrani.
1: Amb banyador?
2: O sense?
1: L'estiu. A RAC 105.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?